0: RAC, Ferran d'Aràndiga.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquestes dues avaries. Tenim actives a hores d'ara una a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que continua encara tallant un carril de circulació i provocant 3 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. L'altra és el vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril, però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals cap a la capital catalana i els seus voltants. Intensitat amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. Lentitud de 5,5 km intermitents de la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. També des del Llobregat tenim una entrada força lenta per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins. També des del Prat i Viladecans hi ha 3 km de cues en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I pel que fa a la circulació ferroviària, la línia R8 de Rodalies està tallada totalment i l'R2 Nord i l'R11 pateixen retards per una incidència provocada per un robatori de cable entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'arcabisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que la llengua catalana sigui predominant durant els actes que se celebraran durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. De moment, no hi ha cap acord i s'espera que el Vaticà opti per fer servir el català en aquests esdeveniments davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per reclamar l'ús del català. I en les darreres hores, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha sumat a la reivindicació enviant una carta al cardenal Omella. Més detalls, Helena García.
2: Sí, la Generalitat surt al pas de la poca presència del català als actes del Papa entre les crítiques de Junts i dels socis i del Bisbat de Girona. El govern assegura que ha contactat amb l'entorn papal i que la demanda de més presència s'ha rebut amb sensibilitat. Junts, Esquerra i Comuns reclamen a Illa que s'impliqui. Vox assegura que el Papa serà bilingüe i la CUP contra Illa per dir-ho no incomodar. La consellera Paniqui i els portaveus Vergés, Capella, Cid, Garriga i Castillejo.
3: Una carta al president Illa en la qual li reclamem que faci totes les accions que facin falta per poder revertir aquesta situació.
4: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
5: A mi em sembla inexplicable que utilitzes el català.
6: A mi em consta que serà bilingüe.
7: És una prioritat, però a l'hora de la veritat només quan no implica incomodar ningú.
8: Haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat.
2: El bisbat gironí clapa el català. La representació papal diu que està en mans del Vaticà. El bisbe de Girona, Octavi Vilà, i Fernando Jiménez, vicesecretari per afers econòmics de la Conferència Episcopal.
9: Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
10: És la Santa Sede a la que li corresponde.
2: El president Rull mobilitza bisbes i arcabisbes per demanar que el català sigui preeminent en els actes del Lleó XIV.
0: No és l'únic reclam que es fa sentir a pocs dies de l'arribada del Lleó XIV. Les associacions de víctimes d'abusos de l'Església continuen sense saber si la rebrà o no Míriam Andreu.
11: Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat, ha reclamat al Sant Pare que es reuneixi amb les víctimes durant el seu viatge a Espanya i també li ha demanat que no visiti l'abadia de Montserrat.
12: El que estàs fent és blanquejar els casos de pederàstia i d'encobriment que hi ha hagut a l'abadia. L'abadia, a part de ser la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, estan explorant com es pot fer per seguir mantenint la impunitat.
11: Les associacions demanen que la trobada sigui pública com a gest de reconeixement cap a les víctimes. Manuel Barbero és el president de l'associació Mans Petites.
13: Porque ya sabían de tratar el tema de los abusos a puerta cerrada con contratos que no ven la luz.
11: La Conferència Episcopal Espanyola no descarta que es pugui produir una reunió, però apunta que la decisió final correspon al pontífex.
0: Per on sí que és previst que passi Lleó XIV és per la presó de Brians. En aquest sentit, diverses entitats socials que treballen amb presos han remès una carta al pontífex per denunciar el que consideren una regressió de drets al sistema penitenciari català. Núria Alcalà.
14: Sí, el col·lectiu Xarxa Dret i Presó, format per una quinzena d'entitats en defensa dels drets dels interns, denuncien que la presó de Brians és precisament el centre que més denúncies acumula per presumptes maltractaments per part dels funcionaris, per l'abús dels règims d'aïllament i les contencions mecàniques. A la missiva posen també el focus en el deteriorament de la salut mental de les persones privades de llibertat, amb més de 5 suïcidis aquest 2026 a les presons catalanes. Les entitats mantenen així que el sistema penitenciari encara no compleix amb els protocols internacionals. David Aranda, d'Arrels Advocats.
15: Són elements que posen les presons catalanes, diguem, a la cua de les presons europees en quant a compliment de drets humans. Considerem oportú doncs, fer paleses aquestes, totes aquestes qüestions aprofitant que el Papa hi ha donat aquest interès per visitar-les.
14: Conscients del protagonisme de dues internes durant la visita papal a Brians, la carta també posa de manifest que l'oferta formativa i de lleure per a dones és molt limitada i tenen més problemes per accedir a permisos penitenciaris.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encara avui la primera sessió de control al Parlament després del requeriment per part de l'Audiència Nacional de documentació relativa a la campanya autonòmica del PSC del 2024. El president tractarà de traslladar tranquil·litat i seguretat davant una oposició que li reclama explicacions. Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a les 9 del matí el Parlament acollirà una sessió de control que estarà marcada pels casos de corrupció que envolten el PSOE i pels dubtes de l'Audiència Nacional sobre la comptabilitat del PSC durant la campanya del 2024. El govern defensarà que els recursos es van utilitzar correctament i que tots els dubtes estan més que esvaïts. Sílvia Paneque, portaveu.
16: Tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura, com deia.
6: Illa se sotmetrà al control de la cambra amb un baló d'oxigen després que els socis Esquerra i Comuns l'hagin salvat de compareixer, almenys de moment, per les informacions aparegudes. Una qüestió que des de Junts han retret als republicans, els d'Oriol Junqueras, defensen que no volen espanyolitzar el Parlament, però demanaran transparència al president, Salvador Vergés i Esther Capella.
3: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit, i especialment Esquerra Republicana, els vol encobrir.
4: Aprofitarem la sessió de control també per exigir al president Illa que sigui contundent contra la corrupció.
6: El president s'enfrontarà també a les acusacions de Vox després de qüestionar la seva legitimitat i del Partit Popular.
0: I encara de la política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, evita respondre a l'oferta de Junts d'anar a Waterloo i reunir-se amb Carles Puigdemont per negociar el seu suport a una possible moció de censura impulsada pels populars. En una trobada amb empresaris catalans a les jornades del Cercle d'Economia, una institució tradicionalment vinculada a Junts, Feijóo ha reiterat que la majoria de diputats al Congrés aposten per una moció de censura i demana parlar de coses serioses.
17: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: D'aquesta manera continua la pressió a Junts i al PNB. També a la reunió del Cercle, l'endecari Imanol Pratales, dels nacionalistes bascos, demana no obsessionar-se amb un canvi d'inquilí a la Moncloa, mentre que el president Salvador Illa aposta per esgotar la legislatura.
18: Estamos en un momento muy delicado y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio.
19: Por lo que veo no me gusta nada. No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. ¿Qué es la involución? Lo contrario de la evolución.
0: Avui és la darrera jornada d'aquestes trobades on intervindrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Més de 200.000 nens i nenes es quedaran sense beques menjador durant més de 80 dies a Catalunya. Una situació que es repeteix cada estiu quan acaba el curs escolar, com denuncia l'ONG Educo. Ens ho explica la Marga Esparza.
20: Durant el curs, 214.000 nens i nenes reben la beca menjador, el que els permet tenir garantit un àpat saludable al dia. Però quan acaba el curs, també s'acaba la beca i les seves famílies no poden fer front a moltes despeses, entre les quals es troba una alimentació saludable, com li passa a la Marbeli.
21: Imagínate, le dan la comida en el comedor. Para mí significa mucho porque son dos, porque ahí les dan a ellos una vez al día.
20: Des d'Educo reclamen polítiques que posin com a prioritat els infants, assegurant una beca universal de menjador i que es garanteixi també els àpats durant l'estiu. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
22: Necessitem polítiques públiques que acabin amb la pobresa infantil. Ampliar els criteris d'accés, per exemple, no, a l'ingrés mínim vital i al complement d'ajuda a la infància perquè millori la seva cobertura. Doncs això, que aquests infants, si l'activitat no és gratuïta, les seves famílies puguin tenir-hi accés.
20: A Catalunya, un de cada tres infants i adolescents viuen en situació de pobresa o exclusió social.
0: I ara que ve l'estiu, les pluges intenses combinades amb temperatures altes en els darrers mesos fan que les plagues proliferin. Els experts alerten de la gran presència de mosquits, paneroles i rates a Eloi Sadurní.
23: L'hivern humit topa ara amb una primavera calorosa que incentiva la reproducció de mosquits, espècies transmissores de malalties com el dengue o el Nil Occidental. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
24: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties,
1: són susceptibles de que el mosquit pica aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot. Fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi havia un brot de dengue.
23: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.
0: A la plana esportiva parlem dels quarts de play-off de la Lliga CB de bàsquet. El Barça venç l'UCAM Múrcia 68-91. En camp contrari suma el primer punt de l'eliminatòria. Els blaugrana disputaran el segon duel de la sèrie demà a les 7 del vespre al Palau Blaugrana i en cas d'empat el tercer partit seria dissabte a la nit a Terres Murcianes. I avui és el torn del Joventut, que a les 9 del vespre visita el Baskonia en el seu primer partit de l'eliminatòria. El tècnic Dani Miret assegura que el rival és un dels millors equips, sobretot quan juga a casa.
5: I nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final, que és el que imaginem, que molts d'aquests partits són així, i poder-lo guanyar.
0: En motor, últims detalls per al Gran Premi de Fórmula 1 que acollirà el circuit de Catalunya aquest cap de setmana amb totes les entrades exaurides. Enguany canvia de nom i es dirà Gran Premi de Barcelona-Catalunya i el cartell homenatjarà Antoni Gaudí. El pilot Pedro Martínez de la Rosa en parlava així.
7: És un dels circuits més exigents del món a nivell de motor, xassis, aerodinàmica, suspensions, pneumàtics, i és per això sempre hem dit que és un dels circuits més exigents a nivell de proves, no? I a part d'això, és un circuit tremendament segur. Té la ciutat de Barcelona i la seva valoració és altíssima.
0: I el Mataró femení s'endú la seva tercera lliga de waterpolo després de guanyar la final contra el Sant Andreu 9-10. I acabem parlant de cultura perquè comença el Primavera Sound. No quiero...

0: Reus ha programat per aquests dies una vintena d'activitats adreçades a les persones grans amb l'objectiu de promoure la salut física, emocional i cognitiva, fomentar espais de relació social, aprenentatge i oci saludable i també per comprovar com ho estan vivint. Ens hem desplaçat fins a Mas Canandell, on s'ha fet algunes de les activitats a l'aire lliure. És un reportatge del Sergi Oliver i la Pilar Ribas.
1: Tranquils, tranquils i tranquil·les, que avui us moureu, no gaire, no patiu, però una miqueta sí que ens mourem, sí? Per posar-nos una mica a to, farem una mica d'escalfament.
2: Més d'un centenar de persones majors de 60 anys, la majoria dones, s'han posat en forma al jardí de Mas Canandell, afinant la punteria a les bitlles o els reflexes amb el joc de les cadires, entre altres activitats.
3: Bueno, yo me he apuntado pues por hacer actividades y como suelo caminar con grupos y así, esto que hacen gimnasia en los parques y todo esto, pues me gusta estar activa y estar fuerte.
4: Home, mira, perquè m'agrada fer coses i... I tenim una edat ja, que s'han de bellugar.
5: Perquè és divertit i tinc ganes de fer coses, totes dues coses. I a més, el dia acompanya perquè no fa calor, doncs m'agrada el que estic fent.
2: Fins i tot, participants amb lesions o dificultats per caminar no han volgut desaprofitar l'ocasió de fer exercici i socialitzar.
6: Bueno, he volgut participar, encara que tinc dit així, perquè així passo un bon rato, es disfrutem, ens riem i fem una mica de moviment, encara que no puc fer gran cosa, i... estar a l'aire lliure un ratet, perquè a casa no s'hi fa res.
2: Tot plegat amb un gran objectiu, segons Anna Ponsa, tècnica d'envelliment actiu.
7: L'envelliment actiu el que promou és la salut, no? En tots els seus aspectes. La salut física n'és una. Si el físic el tens bé, el cap el tens bé, no? També són espais que socialitzen, que es coneixen entre ells, que generen nous vincles.
2: Abans de seguir amb les activitats, una darrera recomanació de la monitora.
1: No oblideu beure aigua, sisplau. Tenim fonts aquí al darrere on podreu beure aigua. No espereu a tenir set, això és molt important.
2: Mentre recorren el circuit, asseguren que ja fan activitats regularment durant l'any.
4: Vaig a teixir, faig ballo, balls en línia... bueno, i pilates ho he fet, però no m'agrada massa. I què més faig? I jocs de taula.
8: Faig gimnàsia aquí al barri, ja fa molts anys que estic fent gimnàsia i m'agrada pues, participar.
9: Pues uns quants tipus de balls, aquagym, natació e informàtica.
3: Todo el año lo hago, ¿eh? Porque tuve una lesión de rodilla que me caí y cuando fui a la fisio me dijo, sobre todo no pares, muévete, muévete.
2: Altres, en canvi, prefereixen fer activitats menys habituals.
10: Jo faig molta mercateria. Jo tinc els meus carros, els meus camions fets petits, i això és el que disfruto jo, les meves baldufes, que no se'n veuen ara, jo en tinc per tot arreu.
11: Vaig al casal de Vilaseca a donar classes de restauració de mobles. Després faig el dimarts ball en línia.
2: Reconeixen que quan eren joves no s'organitzaven activitats per a la gent gran i celebren que actualment tenen moltes opcions per a poder triar.
3: Yo creo que el ayuntamiento ahora pone más énfasis, sobre todo en la gente mayor, para no tomar pastillas y tener más actividad.
5: No gaire cosa tampoc. No gaire cosa. Tenies la casa, tenies el treball i tenies la família.
12: Pues no gaire cosa, res. Ara està molt bé.
4: He estat tants anys en una botiga que ja no podia fer res perquè treballava fins als dissabtes. No gaires. Llavors érem temps molt crítics.
13: Nada, nada. Ahora estamos por lo menos felices de que nos puedan dar cosas que nos motiven y que podamos hacer cosas para nosotros para sentirnos bien. Nos hacía falta tener algo para nosotros.
2: Malgrat reconèixer que ara es fan moltes coses, algunes diuen que l'Ajuntament podria introduir algunes millores més.
11: Crec que se'n podrien fer més, no? No ho sé, els centres cívics més espais, més grans...
14: Home, sí que es fan coses, la veritat. Falta, però, que te n'enteris, que ho sàpigues, perquè a vegades quan ja s'han fet, o es fan, te n'adones que ja és a posteriori, perquè potser no hi ha la prou divulgació, no?
2: També Mar Escoda, regidora de Relacions Ciutadanes, reconeix que encara queda molt per fer de cara a millorar el benestar de la gent gran.
15: Fem moltíssimes coses, però crec que la soledat s'ha de combatre, la salut mental s'ha de combatre, i amb les persones que passen de 60 anys, que a vegades passen moltes hores sols, doncs sempre és bo intentar en cada... com a Ajuntament, obrir més la mirada de tot el que podem arribar a fer amb ells.
2: Després d'aquesta refrescant sessió als Jardins de Mas Canandell, la següent cita és un acte d'homenatge als nascuts i nascudes l'any 1936, que se celebra aquest dimecres a la llotja de la Cambra de Comerç. Tanca la programació la mostra de les persones grans el 10 de juny al Teatre Bartrina.
1: Moltes gràcies, que us ho passeu molt bé i moltes gràcies.

0: per venir.
1: Lleó XIV és el primer papa de la Congregació dels Agustins i la seva ajustada agenda a Barcelona també inclou una parada per visitar els seus germans d'ordre en una trobada amb entitats socials que treballen per combatre la pobresa i les situacions de vulnerabilitat. Es tracta de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona. Hi anem de la mà de l'Anna Pujol.
2: Quan encara no era conegut com a Lleó XIV, Francis Robert Prevost va visitar els seus companys agustins a casa nostra. En concret, va visitar la parròquia de Sant Roc de Badalona, on va quedar impressionat pel projecte social. Ara torna com a papa, però a la casa dels agustins al barri del Raval de Barcelona, un punt de creuament de cultures marcat per la població migrada, les rendes baixes i el turisme. Quatre frares cuiden de les dues parròquies dels agustins a Badalona i a Barcelona, dos d'ells de Tanzània i els altres dos són de Filipines. Això ha tret bona part de la comunitat filipina creient a Barcelona, que ha convertit Sant Agustí en un centre neuràlgic.
3: Esta es la única iglesia donde se da la misa en Tagalog, que es nuestro idioma oficial, y por eso se llena tanto de filipinos. La misa es cada domingo, por la mañana y por la tarde, y es algo que casi es cultural, porque es el día donde nos reunimos toda la familia y amigos.
2: La parròquia també atreu un altre tipus de visitants, els devots de Santa Rita. Es diu que conserva les relíquies de la santa i cada 22 de maig se li ofereixen roses que es beneeixen i reparteixen entre els fidels.
4: Cada año, yo desde pequeña, que vengo con mi, venía con mi madre, luego con mi prima, luego vengo con mis amigas cada año.
5: Como fiesta mayor, ¿no? Están todos los puestos de rosas que se llevan para bendecirlas.
2: Però possiblement la història més curiosa és la del rector de la parròquia, el pare Faustín Mlelwa, qui ja coneix personalment el papa arran d'un viatge a Tanzània.
6: Tenía que visitar todas las casas de Tanzania y teníamos tres casas. Tenía que viajar con él, yo conduciendo, 1000 kilómetros. Y bien, era un compañero de viaje y viajamos feliz y hablamos y era un viaje, no es muy aburrido, un viaje muy feliz.
2: Ara espera amb il·lusió retrobar-se amb ell i que conegui la seva parròquia.
6: Es un punto pequeño, humilde, para este momento, aquel momento, el día 10, a las 4:30, todo el mundo, sus ojos van a ser fijos en este punto humilde. Pues estoy muy contento.
2: A Sant Agustí, el papa té previst un diàleg amb entitats socials i que treballen amb víctimes de la pobresa o en situació de vulnerabilitat, com la tracta de persones o la drogodependència, per enviar un missatge per tornar la dignitat a aquestes persones. Mossèn Joan Costa és el coordinador de la visita del papa al Raval.
7: És per fer una crida a la societat de fer visible aquelles persones que necessiten de tots nosaltres. I per tant és una crida a que no podem tancar els ulls, no, a les necessitats de tants, i que ens hem d'involucrar tots i ens hem d'implicar tots en reconèixer la seva dignitat i ajudar-los, no, a través de la misericòrdia, ajudar-los a pujar a un nivell de vida digne.
1: Moment per la cultura. Fotografies, pintures, manifestos, eslògans de protestes per l'autolegitimació de la dona, però també lluites de classe per una vida digna i reivindicacions polítiques formen part de la mostra Vindran les dones, 150 anys de lluites. Als carrers de Barcelona cobra portes avui al públic al Museu d'Història de la Ciutat, Agnès Batlle.
8: Aquí tenim des del rebombori del pa, diguéssim, fins al dret a l'habitatge de les escriptores actuals, tot un segle i mig de lluites a un espai tensionat, que és l'espai públic.
1: Ingrid Guardiola, una de les tres comissàries de la mostra, explica el punt de partida, el rebombori del pa de 1789 o el conflicte de subsistències durant la Primera Guerra Mundial, on l'escassetat d'aliments va propiciar l'acaparament per part de clergues i nobles. A Barcelona, Amàlia Alegre va convocar protestes que van acabar sent massives, reclamant aliments i carbó a preus assequibles. Un altre nom tan destacable com desconegut va ser el de Teresa Claramunt, treballadora textil, una de les figures importants del feminisme obrer a finals del segle XIX. Organitzava vagues, mítings i mobilització sindical. Va ser detinguda, torturada, empresonada diverses vegades a Montjuïc.
9: ¿Es lógico y racional esperar justicia del gobierno ante crímenes tan horrendos? Teresa Claramunt, Barcelona, 27 de julio de 1899.
1: De la República destaca l'activista política i feminista Dolors Bargalló, que va morir exiliada a Mèxic.
10: Voldria
0: totes les dones de Catalunya afegides a la bandera de lliberació.
1: Postguerra, transició i el nostre segle formen la darrera part del recorregut amb noms com Colita, Pilar Aymerich, Mari Jordana, Maria Moix o Mireia Sallarès. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, es va presentar a la Fil de Guadalajara i ara s'instal·la al Museu d'Història de la Ciutat. Fins setembre.
0: Les dones catalanes han estat sempre defensores de Catalunya.
10: Són 3:15, és moment per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Esports.
11: Leo Messi, la gran estrella d'un Barça triomfant i considerat millor jugador del món per molts de tots els temps, ha estat el guanyador del Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026, que reconeix la seva dimensió no només esportiva, sinó social, i que s'ha conegut aquest migdia. L'ex-blaurana, que en uns dies iniciarà el seu 6è Mundial amb la selecció argentina, vigent campiona, ja és amb l'equip argentí a Kansas, on el dia 24 d'aquest mes farà 39 anys i des dels 13 va viure a Barcelona, on ho va guanyar tot amb el Barça i, malauradament, no va sortir per la porta gran que mereixia i encara té un homenatge pendent. Leo Messi, doncs, gran protagonista d'un dia on un català, Toni Bou, un altre gran esportista amb un palmarès inigualable en trial, acaba de fer un rècord Guinness a casa seva, a Piera. Parlarem de seguida amb ell i també ho farem de l'actualitat esportiva del dia, que passa per la contundent victòria del Barça ahir a Múrcia als play-offs de bàsquet, que avui juga el Joventut a Vitòria, i la feina futbolística als despatxos, mentre les seleccions espanyoles, masculina i femenina, les dues plenes de jugadores del Barça i jugadors, preparen en el Mundial i l'important partit contra Anglaterra, respectivament. Comencem. Doncs anem ràpidament cap a Piera, perquè tenim en directe el gran protagonista de la jornada amb aquest rècord Guinness que us dèiem que ha fet i que ens explica molt millor des d'allà, al costat de l'esportista, el Dani Esclusa. Dani, bona tarda.
12: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, el Toni Bou, 39 vegades campió del món de trial, el millor pilot de la història del trial, que acaba d'aconseguir un rècord, a més aquí, a casa seva, al seu poble, Piera, i a la plaça, la rotonda, que porta el seu nom. 53 barrils ha aconseguit saltar amb la moto, el tenim aquí amb nosaltres, Toni. Què se sent a l'aconseguir un nou rècord Guinness i, a més, a casa teva, aquí a Piera i a la rotonda que porta el teu nom?
13: Al final sempre és important aconseguir coses aquí al poble amb la meva gent i agraït a la gent que ha vingut perquè era una hora molt complicada. I també deia doncs, que la rotonda era la idea de fer-ho amb una rotonda però no podia ser una altra que la meva. Aquesta té 1,5 metres de desnivell, així que ha sigut una mica més complicat, però havia de ser aquí.
11: Havia de ser aquí, ho has aconseguit. Toni, a tu no se t'escapa absolutament res, no? Ja portem 39 títols mundials, vas cap al 40è a l'aire lliure. Com ho portes tot plegat?
13: Bueno, doncs content de poder estar competint aquesta temporada. Evidentment, orgullós de tota la meva carrera esportiva, el que hem aconseguit. Però aquesta temporada, amb una lesió a l'espatlla que vaig tindre a l'agost, semblava que aquest cop sí que s'acabava i havia passat per quiròfan. De moment ho estem salvant. Una mica amb pinces, però content de poder ser competitiu, aconseguir el Mundial Indoor i estar competint al Mundial Outdoor. La primera carrera ja va anar molt bé, així que estem amb la bona línia i intentarem seguir.
11: És cert que vas passar per una lesió, per tant, dificultats, però és que fins ara has guanyat tot de forma consecutiva i de seguida et deixem, que sé que tens pressa, Toni, i bé, suposo que pel 40è també vols guanyar-lo de forma consecutiva.
13: Sí, m'agradaria molt, no? Al final seria algo increïble poder-los aconseguir seguits i, a més, la xifra de 40 anys, 40 títols, és algo amb el qual la gent fa dies que parlava, però jo ho veia molt lluny, i ara estem doncs, a un títol d'aconseguir-ho. Serà complicat segur, però és un repte, m'ha agradat molt i intentarem aconseguir-ho.
11: Tenir 39 anys i guanyar 40 títols també és un rècord Guinness, no?
13: Crec que sí, no ho sé segur, però segurament que sí.
11: Segur que sí. T'agraïm aquests minuts que ens has dedicat en directe. Toni, moltíssimes felicitats i gràcies.
13: A vosaltres, merci.
11: Gràcies. I gràcies també al Dani Esclusa, que ha estat amb ell en aquest acte, veient aquest rècord i portant-nos a Toni Bou aquí a l'edició migdia de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. I d'un gran a un altre gran, Leo Messi, us ho dèiem a l'inici, Premi Príncep d'Astúries, un premi que també, amb bastant proporció, podríem dir que és del Barça. Josep Capel, bona tarda.
14: Bona tarda, sí, com tu deies, Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons expliquen, per ser un model de superació i considerat un referent global, ara mateix a l'Inter de Miami, també una breu etapa al Paris Saint-Germain, però bàsicament, com explicaves, per la seva etapa al Barça i també amb la selecció argentina, amb l'Argentina un Mundial, ara jugarà un de nou, el darrer va guanyar dues Copes Amèrica i sobretot el Barça 35 títols en 18 temporades, del 2004 al 2021, entre ells 4 Champions, 10 Lligues, 7 Copes, 3 Mundials de Club, en fi, 8 pilotes d'or, 6 botes d'or, i sobretot el Barça, com deies, en aquestes temporades, xifres que difícilment seran igualables, ja no només pels títols, sinó també pels partits. Ara anem a veure la Minya Mal, que ha començat molt jove, i si segueix la seva etapa al Barça, però parlem de partits oficials, 779 en 672 gols. Insisteixo, de manera oficial. Sí, sí. És una passada agafar el relleu de Serena Williams, que va ser la premia de la passada, el passat any, el 2025, i de futbolistes, recordo, ara així de memòria, el 2012, Xavi Casillas, en aquella que van donar conjuntament correcte, però no hi ha tants futbolistes que hagin aconseguit un premi d'aquesta qualitat, diguéssim.
11: Premi Princesa d'Astúries, que avui s'ha conegut i que es lliurarà en la gala habitual al mes d'octubre.
14: Octubre, això mateix.
11: A Oviedo. Doncs Leo Messi, un dels grans protagonistes també de la jornada. Però estem parlant del Barça i ho fem ara de l'actualitat i estem pendents que es faci oficial el traspàs d'Ansu Fati i de la resta de la feina als despatxos, Josep.
14: Sí, sobretot el tema d'Ansu Fati. Com bé expliquen el germà els últims dies, tot està tancat amb el Mònaco. De fet, ja des de la passada temporada, amb aquests 11 milions d'euros, si finalment se'l quedaven en propietat, el Barça, evidentment, a part d'aquests 11 milions, el que pot guanyar alliberant massa salarial, i és una qüestió de temps. Jo diria que a d'hores pels petits serrells, uns petits serrells que tenen a veure amb el fet que el Barça vol doncs assegurar-se un petit tant per cent de drets del jugador en cas d'una futura venda per part del Mònaco, cosa que el Mònaco de Mont diu que no. Per tant, com dic, són petits arrels que s'acabarà arribant a un acord. Hauria de ser el més proper. També el Barça li interessa aconseguir una sortida a jugadors com Roni Bardaggio o Casado, que han comptat pot que aquesta darrera temporada, més un traspàs que no pas una sessió, o, per exemple, en Ter Stegen, al que encara li queden 2 anys de contracte i per allò de la massa salarial té un dels contractes més alts de l'actual plantilla. També què passa amb les sessions de Cancelo i Rashford, més a prop Cancelo de poder continuar el club que no pas Marcus Rashford, i a partir d'aquí doncs la negociació amb el davanter centre, amb Julián, de moment sense cap mena de novetat i d'altres incorporacions, tot i que, com explicava, insisteixo, el germà Hansi Flick espera que hi hagi alguna sortida abans d'alguna nova incorporació.
11: Doncs anem seguint, com sempre, aquesta feina de despatxos. Gràcies, bona tarda.
14: Fins ara.
11: Mentre tant, els jugadors estan gairebé tots repartits amb les seves seleccions, perquè ja sabeu que queda molt poc perquè comenci el Mundial. Pel que fa a la selecció espanyola, avui Lamine s'ha entrenat al marge, com la resta de lesionats, que doncs sembla que podran arribar pel Mundial. Demà hi ha un amistós contra Irak a la Corunya, i abans d'això ha parlat Luis de la Fuente y sobre los lesionados, entre ellos Lamine, deia el següent.
15: Vamos a ver día a día también a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de ese primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también veremos si creemos oportuno que participen o no.
11: Doncs això és el que diu el seleccionador. De moment, lògicament, no participaran en aquest partit de demà, que serà contra Irak, que es disputarà a la Corunya, previ al viatge ja als Estats Units per començar el Mundial. I deia de la Fuente que, malgrat que és un partit amistós, s'ha de jugar, doncs, com sempre, al màxim.
15: El fútbol es el fútbol y eso es imposible. Hay que jugar. Es un partido para nosotros muy importante de preparación. Valoraremos también qué jugadores participan más o menos, pero el partido para nosotros es de preparación para jugar el día, llegar el día 15 en las mejores condiciones. Luego tiene una grandísima importancia.
11: Doncs divendres, després ja d'aquest partit, viatjaran cap als Estats Units per iniciar la concentració definitiva de cara al Mundial. I encara en futbol, ja ho dèiem ahir, aquí estava a punt de signar Michel per l'Ajax, finalment es va fer oficial al vespre, 2 anys fins al 2028. Jordi Cruyff és el director esportiu, recordem, de l'equip holandès. I un altre punt, Sara Monfort és renovada com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més, també fins al 2028, després dels 2 anys que ella porta amb l'equip blanquiblau. I en bàsquet, ahir van veure l'altra cara, la bona, d'un Barça ferit que va ressorgir a Múrcia i va guanyar de forma contundent el primer partit del play-off de quarts de final. Un partit que avui li toca jugar al Joventut a Vitoria contra el Baskonia, també amb el factor pista en contra. Fran Robert, bona tarda.
16: Bona tarda. El Baskonia va acabar la fase regular tercer, el Joventut de Badalona sisè, i a les 9 del vespre visita el Buesa Arena, on aquesta temporada la Lliga, els de Paolo Galbiati, només hi han perdut 2 partits. N'han guanyat 15 i encadenen 4 victòries com a locals. Ara bé, la penya també arriba en un bon moment, perquè abans de caure la setmana passada a Girona acumulava 5 triomfs consecutius i el tècnic Dani Miret té clar quin ha de ser el full de ruta per superar els quarts del play-off pel títol.
17: Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat i on ho farem millor per acabar traient aquesta eliminatòria.
16: Pel que fa als precedents d'aquest curs al campionat, el balanç és d'una victòria per a cada equip. El segon duel de la sèrie es disputarà divendres a l'Olímpic a les 9 del vespre i diumenge a la mateixa hora es jugaria, si fos necessari, el desempat a Vitòria. L'altra eliminatòria de la jornada d'avui la protagonitzaran a partir de les 7 del vespre el València i el Bilbao, i ahir el Barcelona va revifar pispant-li el factor pista a l'UCAM Múrcia. Contra tot pronòstic, els blaugranes van atonyinar els murcians per 68-91 i la gran pregunta és com una plantilla inestable que arriba amb la moral destrossada per haver patit la pitjor derrota al Palau en tota la història de la CB pot assaltar amb tanta contundència la casa del millor equip de la segona volta. Doncs el tècnic Xavi Pascual té la resposta.
18: Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado dos o tres veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, fue un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección. Hoy hemos demostrado, no pasas de un partido tan malo a uno bueno como el de hoy si no estás en un buen momento, ¿no?
16: Els de Pascual són conscients que aquest curs perden el nord quan han de remuntar, així que van decidir posar la directa al segon quart, sumant 30 punts, i 16 els va fer l'escorta basc Darío Brizuela, els mateixos que van ser capaços d'anotar en tot el període els de Sito Alonso. El Barça va saber gestionar l'avantatge, finalment va imposar-se de 23, i si demà guanya el Palau, es classificarà per a semifinals. El partit arrencarà a les 7 del vespre, i per cert, qui s'ha complicat el passi és el campió de la fase regular, el Real Madrid, perquè a 2 minuts guanyava de 5, però ahir el Tenerife va assaltar el Coliseu Blanc per 97-98 gràcies a un triplàs de Jaime Fernández a 4 segons per al final. Demà a les 9 del vespre, hora peninsular, Tenerife-Madrid.
10: Doncs emoció assegurada en els play-offs del bàsquet. Gràcies, Fran, bona tarda.
16: Bona tarda.
10: I també a l'handbol, perquè aquest cap de setmana es disputa a Alacant la final a 8 de la Copa del Rei, on el Barça és el principal favorit, lògicament. La cita arriba només una setmana abans del gran objectiu, la final a 4 de la Champions a Colònia, i fa una estona hi ha hagut atenció als mitjans. Jaume Riello, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda. No és cap misteri que a només 10 dies del gran objectiu de l'any, de la Final Four de la Champions a Colònia, els jugadors puguin tenir el cap a la cita europea. El pivot Luis Frade no ha amagat, per exemple, que estan preparant la semifinal contra l'Olbor.
20: Obviamente estamos con la cabeza en la Final Four y estuvimos analizando bastante bien el árbol, lo mejor que podíamos hasta el momento. Pero ahora viene otro reto y otra cosa difícil, que es batir primeramente el Valladolid y después sacar la Copa.
19: Malgrat tot, l'entrenador Carlos Ortega no té dubtes de que els seus homes estaran plenament centrats per mirar d'aixecar aquest cap de setmana la Copa del Rei.
21: Es cierto que hay mucha gente joven, pero que ya tienen, digamos, el culo pelado de jugar competiciones importantes, y ellos, la ilusión y la motivación para jugar estas dos competiciones no le sobra.
19: El Barça buscarà la 30a Copa del Rei de la seva història, la 13a de consecutiva. Tota la plantilla està disponible. Divendres a les 12 del migdia l'eliminatòria de quarts de final contra l'Atlético Valladolid.
10: Gràcies. I en waterpolo, el Mataró es va proclamar ahir campió de la Lliga Femenina, derrotant el Sant Andreu en el partit definitiu de la final, el tercer, per 9-10. És el seu tercer títol. I avui, a 8:15, tornada de la final de l'Eurocup Femenina, competició europea que juguen dos catalans, Atlètic Barceloneta i Catalunya. El primer partit el va guanyar el Catalunya per 14-9. Per tant, és un partit és una eliminatòria doble final i veurem qui s'endú finalment el títol. I ahir, al Palauet, al Benit de Barcelona, es va fer un homenatge a Joan Antoni Samaran, que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, destacava la seva importància.
22: Podemos decir y podemos reafirmar que la frase mágica de Juan Antonio Samaran ser cierta, Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia. ¿Por qué? Bueno, pues en mi modesta opinión, porque los Juegos de Barcelona fueron los Juegos que se hicieron como él lo veía, lo quería y lo sentía. Llevaba el ADN Juan Antonio Samaran en la organización de unos Juegos y fue la expresión máxima de la globalización del movimiento olímpico.
10: Doncs aquestes paraules per Joan Antoni Samaran, que ahir rebia aquest homenatge. I acabem amb el tercer partit de semifinals del play-off de la Hockey Lliga d'Hockey Patins. Divendres a les 7 de la tarda a Igualada-Barça, la sèrie està empatada a 1. Calafell-Liceu divendres a 9:15, la sèrie la dominen els gallecs per 2-0. És tot, bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros leyendo hasta ahora todo lo rápido que podemos, las más de 700 páginas del sumario del caso Leire, cuyo secreto ha levantado ya por completo el juez Pedraz para poder contarles esos indicios y pruebas que ha reunido para abrir esa investigación, recuerden, sobre una presunta trama dirigida presumiblemente a desactivar investigaciones judiciales y policiales relacionadas con los socialistas o el entorno del gobierno. Vamos a ver qué tenemos, los titulares hasta este momento. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, la UCO en ese sumario define el trabajo de la organización dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez como una que prometía, ofrecía y daba compensaciones a terceros a cambio de información sensible de causas del gobierno del PSOE. Para ello, el exsecretario de organización del partido puso a disposición infraestructura y soporte económico. Leire se presentaba como una persona con vínculos con los de arriba. La UCO también señala que Cerdán tuvo la colaboración de dos empleadas del partido, como la secretaria Cela Rodríguez o Covadonga San Pedro, que se encargaría de organizar viajes. El que fuera consejero de Presidencia andaluz, Gaspar Zarrías, se encargaría de dar soporte jurídico y su empresa también pagó a la conocida como fontanera del PSOE. Clave para la UCO es el papel de la abogada de Coldo García, de Leticia de la Hoz, quien se llegó a presentar en alguna reunión como intermediaria o emisaria. Hablaba en algún momento con un investigado ofreciéndole beneficios procesales a cambio de información sobre Repsol, la UCO, en concreto Antonio Balas, o altos cargos de Hacienda. También se reunió con la empresaria Carmen Pano para que esta dejase de decir que había llevado bolsas con dinero a Ferraz. Aseguró ante ella que Ábalos y Coldo eran cabezas de turco y que había que salvarles el culo e ir contra el Dama.
0: Bueno, a partir de y media seguimos desgranando todo lo que sale de esas páginas. Justo hasta ahora, en Barcelona, el presidente del gobierno comparece ante el Cercle de Economía. Pedro Sánchez deja claro que no va a convocar elecciones porque anuncia que la semana que viene empezarán a elaborar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sin mencionar los casos de corrupción, el presidente quiere que nadie dude de su voluntad de agotar la legislatura. Ante el empresariado catalán, anuncia que presentará los presupuestos de 2027.
4: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Renuncia a los de 2026, que también prometió presentar, pero que frenó por la guerra en Irán. Sánchez intentará tener las primeras cuentas de la legislatura cuando algunos socios le están pidiendo elecciones. El presidente mima a sus aliados, prometiendo a Esquerra y Junts avanzar en los acuerdos pendientes, financiación autonómica para este año, atribuyendo el crecimiento económico a esos pactos con independentistas y nacionalistas. Y ha respondido a Feijóo. Plantear siquiera una moción de censura con Junts es reconocer que la amnistía fue un acierto.
0: Gracias. Bueno, pues eso, mientras continúa el juicio a su hermano David, hoy un mando de la UCO, de la Guardia Civil, que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y en su posterior análisis ha asegurado que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios no parte de cultura, sino que para él partió de un nivel superior, señalando al expresidente de la institución, a Miguel Ángel Gallardo, que también está imputado en esta causa. En este marco, el PP, que en lo político se baja de la moción porque dice que no van a ir a Waterloo, anuncia nuevas comparecencias en la Comisión Coldo del Congreso. Llaman a declarar a Leire Díez de nuevo y a un presidente autonómico, Alicia García.
5: Repetirá Salvador Illa. Tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña en las elecciones autonómicas.
0: Eso, mientras los populares hoy han anunciado el pacto con Vox para Castilla y León, el presidente de la Junta en Funciones y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que asume el concepto de prioridad nacional de los de Abascal para el reparto de ayudas públicas, incluido en su pacto de gobierno con Vox, aunque condicionado, aseguran, a que sea legal. Del exterior suben los decibelios, tanto en la guerra de Ucrania, con la respuesta ucraniana a los ataques rusos de ayer, como en Próximo Oriente, con Irán y Estados Unidos emitiendo mensajes contradictorios sobre las negociaciones de paz, mientras intercambian también ataques en el terreno. El más grave ha sido en Kuwait, donde se han producido heridas importantes, ha causado heridas a 63 personas, importantes daños materiales, además de un fallecido. Todo esto, ¿cómo está impactando los mercados? Vamos a saberlo en la Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bolsas europeas que cotizan en rojo, con caídas en general ligeras, tras ese aumento de tensión entre Estados Estados Unidos e Irán y el consecuente ascenso del petróleo. El repunte del crudo Brent llega al 2% y se acerca a los 98 dólares por barril. La única que se salva, la única en verde ahora mismo, es el IBEX 35. El selectivo español gana ese 0,2% gracias al impulso de Inditex. La compañía textil, de especial peso dentro del índice, se dispara casi un 4% tras publicar resultados con beneficios en el primer trimestre del año de 1.375 millones de euros.
0: Ya ven, un día de muchas noticias, pero Inma Rosa Perarno, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra. Empezando con una última hora, la Audiencia de Valencia acepta que el expresidente Carlos Mazón se persone en la causa de la DAN. Aurora Moncholi, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y según el auto, de otro modo se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne, actividad que podría tener trascendencia inculpatoria futura en función del resultado de algunas diligencias. La defensa de Mazón acaba de reaccionar. Asegura en un comunicado que analizarán detenidamente la causa y valorarán la interposición de recursos o incluso la impugnación de las diligencias que dicen hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectado indebidamente a derechos fundamentales. Ahora la jueza de Catarrocha deberá decidir si mantiene o no la citación del expresidente como testigo.
7: La mañana nos deja también un terrible accidente de tráfico en Guipúzcoa, en el que han muerto 5 policías forales de Navarra. Su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna en la autopista AP8 en el Goibar. Borja Gutiérrez.
9: Se trata del accidente de tráfico con más víctimas mortales registrado en Guipúzcoa en lo que va de siglo. Las víctimas son los ocupantes de la furgoneta, todos ellos policías forales navarros, que se dirigían a la localidad vizcaína de Yurreta a probar diversos materiales invitados por la Ertzaintza. El siniestro ha tenido lugar sobre las 9:15 de la mañana. Al parecer la furgoneta ha quedado cruzada en la calzada y el camión que iba detrás ha chocado brutalmente contra ella. Como consecuencia de las heridas sufridas, los 5 agentes han perdido la vida prácticamente en el acto. El conductor del camión ha resultado herido. Tras el accidente, la vía ha quedado cortada totalmente, generándose importantes retenciones. Ahora mismo sigue siendo complicado circular por ese punto, pero ya se ha reabierto al menos un carril dirección San Sebastián.
7: Es el último accidente de una semana negra. Desde el lunes, al menos 20 personas han muerto en la carretera. Y hasta ahora también estamos muy pendientes del incendio que se declaró ayer por la tarde en Murcia, que ha calcinado más de 170 hectáreas. Acabamos de saber que el fuego ha quedado perimetrado. Daniel Jiménez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La principal preocupación se concentra en un frente de unos 300 metros situado en una zona escarpada próxima a la cresta del Gallo, donde trabajan de forma coordinada brigadas forestales, medios aéreos y efectivos de la unidad militar de emergencias. Manuel Páez es el director de extinción.
11: Los conatos o esas pequeñas reproducciones que se nos producen son atendidas de manera inmediata. Por eso mantenemos en el aire una coordinación aérea que ahora mismo tiene libertad para dirigir cualquiera de los recursos aéreos a la vista de un conato hacia ese punto, para dar una atención inmediata.
10: Han ardido cerca de 180 hectáreas, pero la evolución es favorable. Cerca de 500 efectivos continúan trabajando para evitar que se reactive el fuego.
7: Y nos quedamos en Murcia porque la princesa Leonor ha recibido este mediodía la medalla de oro de la región y otras 2 distinciones tras completar su formación en la Academia del Aire del Espacio de San Javier. Siguiendo los actos, Javier Carrión.
12: La princesa de Asturias ha recibido en Murcia la máxima distinción de la comunidad autónoma. En su discurso de agradecimiento, la heredera ha reconocido que su formación en la Academia General del Aire le ha ampliado su forma de ver el compañerismo.
13: Porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero.
12: Palabras en una ceremonia en el Palacio de San Esteban, arropada por sus compañeros de promoción en la Academia de San Javier, localidad donde Leonor ha recibido el cariño de los vecinos. El ayuntamiento la ha nombrado hija adoptiva y le ha otorgado la medalla de oro, reconocimiento que la heredera ha recibido también de la Asamblea Regional. Ha sido el primer miembro de la familia real en firmar en su libro de oro.
0: En los deportes, Leo Messi es el nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes 2026. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: El jugador argentino, 38 años, afrontará estos días su sexto mundial con la albiceleste y además defendiendo el título conseguido en Qatar hace 4 años. Es el nuevo Princesa de Asturias de los deportes. Oviedo, Roberto Caubilla, muy buenas.
15: Muy buenas tardes. Era uno de los premios que le quedaba por ganar porque el astro argentino lo ha ganado todo. Es el futbolista más exitoso de la historia. En unos días le veremos defendiendo el título del mundial y en octubre en Oviedo recogiendo ese galardón en el Teatro Campo Amor. Además de su trayectoria trayectoria, su perfil bajo, su humildad y su labor social en apoyo a los niños más desfavorecidos, aprovechando su foco mediático, ha sido lo que más ha convencido al jurado. Leo Messi, tras conocer el premio de los deportes, aún quedan dos más por resolver en esta edición: Letras y Concordia.
14: Gracias. Messi estará en el Mundial y va a disputar la Copa del Mundo contra España también, que mañana tiene el penúltimo amistoso, el último en España antes de viajar a Estados Unidos. Hoy se ha reincorporado en los entrenamientos el jugador del Arsenal, Mikel Merino. Amistoso la masculina mañana jueves, el partido oficial de la femenina el viernes en Palma de Mallorca ante Inglaterra.
0: Más a y media, ahora se quedan con nuestros compañeros de los centros territoriales.
16: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
17: Bona tarda, línia vermella. Així és com defineix Salvador Illa la corrupció al seu partit. El president de la Generalitat ha defensat que la seva formació està neta en la primera sessió de control després del requeriment de l'Audiència Nacional de Documentació sobre la campanya electoral del PSC el 2024.
18: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
17: Responia així a les crítiques de l'oposició, que acusa els socialistes d'amagar-se i abanderar el victimisme. Aquesta hora ens interessem per la circulació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Silvia Delamo, bona tarda.
19: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments encara complicacions a la AP7, a la zona de Barberà, on s'ha produït un accident entre dos camions, un autocar buit i una furgoneta, i encara que només hi ha un carril tallat ara perquè s'està fent neteja de via, hi ha mig quilòmetre de lentitud. Curiosament, i derivat a l'efecte Tafaner, encara queden 8 quilòmetres i mig en sentit Girona, la cua arriba a Sant Cugat. Però ens comuniquen també ara mateix que hi ha un accident a la P7 a Santa Perpètua Mogoda en sentit Tarragona, els vehicles estan al ramal de sortida, però hi ha 7 quilòmetres de circulació lenta i perquè fa l'àrea metropolitana més propera a la ciutat de Barcelona, compta amb la ronda del litoral. Això és tot. Bona tarda.
17: I el temps pendents de les pluges a Emer, Juan Carlos Piña.
20: Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures, excepte al Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona.
16: Edició migdia. Mireia Moreno.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el seu partit està lliure de corrupció. Els casos al PSOE i el requeriment de l'Audiència Nacional de Documentació sobre la campanya electoral d'Illa del 2024 han acaparat la sessió de control al president aquest dimecres. Busquem els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
21: Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el seu partit està net i lliure de corrupció i que tota la informació de la campanya electoral del PSC requerida per l'Audiència Nacional ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. Ha negat també cap irregularitat en contractes amb empreses xineses com Huawei i ha tancat files tant amb Sánchez com amb Zapatero pels casos de corrupció que envolten el PSOE. L'escoltem.
18: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
21: Ho ha dit davant una oposició que li ha reclamat que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions. Mònica Sala, Junts, Alejandro Fernández del Partit Popular i Ignacio Garriga, Vox.
22: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí.
23: Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señorilla, es su palo y es su vela.
24: Porque sí, los catalanes, como el resto de españoles, señorilla, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señorilla.
21: Menys contundents s'han mostrat els socis. Els republicans han reclamat a Illa que faci net amb la corrupció i que impulsin mesures per lluitar contra el lawfare. Els morats han exigit al president que insti a Sánchez i a Zapatero a donar explicacions.
17: Gràcies, Lorena. I tot plegat a quan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagués plantejat una moció de censura instrumental amb Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol clou les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. En el seu discurs, Sánchez ha titllat de bona notícia que Feijóo hagi reconegut, diu per primer cop, a Junts per Catalunya.
25: No deja de ser curioso, presidenta, algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio. No lo digo como provocación.
17: De moment, però, no s'ha referit explícitament a aquests casos que envolten el seu partit, sí que ha posat en valor la bona sintonia amb Catalunya, posant exemples com la llei d'amnistia o el model de finançament. També ha anunciat que el seu govern iniciarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat aquesta mateixa setmana. Encara el Cercle d'Economia, aprofitar l'augment d'inversió en defensa per part de la indústria catalana, ha centrat el debat a l'última jornada de la reunió anual del Cercle, una crida que han fet tres grans empreses de tecnologia a l'espai ubicades a Catalunya com Airbus, Pangea i Satelliot. Climent Sabater.
1: Invertir més en defensa és clau per tallar la dependència d'Europa amb les grans potències, segons la vicepresidenta d'Airbus, Roser Roca.
2: Què fem amb aquesta inversió de defensa? Per desenvolupar aquestes capacitats estratègiques fetes des d'Europa per Europa i tallar aquesta dependència tecnològica de defensa tan gran que tenim de les altres potències exteriors.
1: L'altre gran avantatge és l'impuls que pot suposar per a l'economia catalana, segons el fundador de la constructora de motors per a coets Pangea, Adrià Argemí.
3: Totes aquestes tecnologies que estem desenvolupant, a part de tenir un doble ús civil i militar, doncs generen llocs de feina estables, de qualitat.
1: Menys dependència en defensa, més i millor feina i també millor tecnologia per a ús civil, segons Jaume Sampera de Satelliot.
4: Perquè tot això baixi a la societat civil, no es quedi només a la defensa, i puguem aprofitar-ho per tots aquests usos duals que fem servir tots cada dia.
1: Perquè la defensa, recorden, aquestes empreses no només són tancs i avions, sinó també satèl·lits o motors a propulsió.
17: Quan falten menys de 24 hores perquè acabi la consulta als docents sobre el preacord signat amb Educació, que ja han votat més d'un 40% del col·lectiu, Comissions Obreres reivindica l'acord del 9 de març amb el govern i confia que en les noves inversions de l'annex es puguin aprofitar encara que guanyi el no. Toni Conde.
5: Comissions Obreres reivindica les millores assolides amb l'acord del 9 de març signat juntament amb UGT. Defensen que moltes de les mesures del nou annex signat amb USTEC i professors de secundària, com les 6.000 dotacions per inclusiva, són concrecions que s'han assolit gràcies a les taules de desplegament de l'acord. De cara a la consulta, confien en que, en cas que surti no, les inversions noves de l'annex es puguin consolidar i segueixin sumant més recursos a educació. Esther Vila, portaveu de Comissions Obreres.
6: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
5: Des de Comissions confien en sumar més força per defensar l'acord i esperen que a partir del curs que ve el col·lectiu docent ja pugui notar les primeres millores gràcies a l'acord, per exemple, en matèria de desburocratització.
17: Els expliquem també que a Catalunya més de 200.000 nens i nenes es quedaran durant més de 80 dies sense beques menjador, una situació que es repeteix cada estiu quan acaba el curs escolar, segons denuncia l'ONG Educo, Marc Esparza.
26: Durant el curs, 214.000 nens i nenes reben la beca menjador, el que els permet tenir garantit un àpat saludable al dia. Però quan acaba el curs, també s'acaba la beca i les seves famílies no poden fer front a moltes despeses, entre les quals es troba una alimentació nutritiva. Són famílies com les de la Marbeli o la Mònica.
27: Imagínate, le dan la comida en el comedor y para mí significa mucho, son dos. ¿Y hoy qué les pongo? Porque ahí les dan a ellos una vez al día.
28: Estando en casa ya consumen más alimentos y realmente sí, la canasta familiar se ve más afectada.
26: Des d'Educo reclamen polítiques que posin com a prioritat als infants, assegurant una beca universal de menjador o que garanteixin els àpats també durant l'estiu. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
29: Necessitem polítiques públiques que acabin amb la pobresa infantil. Ampliar els criteris d'accés, per exemple, no, a l'ingrés mínim vital, perquè millori la seva cobertura. Doncs això, que aquests infants, si l'activitat no és gratuïta, les seves famílies puguin tenir-hi accés.
26: A Catalunya, un de cada tres infants i adolescents viuen en situació de pobresa o exclusió social.
17: Repassem més informacions en format breu amb l'Eloi Sadurní. Bona tarda.
30: Bona tarda.
17: Nova jornada de protestes al sector docent.
30: Avui al Camp de Tarragona i l'Ebre, una vaga convocada pels sindicats minoritaris que no van signar el passat dissabte divendres, volíem dir, el preacord amb el departament CGT, la intersindical, COS i CNT. Asseguren que no es recupera el poder adquisitiu perdut, les ràtios són insostenibles i continua havent un finançament insuficient, entre d'altres. Carles Alcalde, portaveu de les assemblees del Camp de Tarragona.
31: Que això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural.
30: i animen a votar en contra del preacord, una votació que finalitza demà.
17: Els treballadors de Nissan protagonitzen una setmana de mobilitzacions per l'ERO que amenaça 211 treballadors a les plantes de la Zona Franca i del Prat.
30: Aquest matí s'han concentrat davant el Parlament i el comitè d'empresa s'ha reunit amb els grups polítics per demanar-los que impedeixin aquesta operació. Raül Ocant, de Comissions Obreres.
0: Les institucions catalanes no poden permetre que una multinacional, en el cas de Nissan, reincident, campi a plaer, ignori els seus compromisos històrics d'arrelament i destrueixi ocupació estable per argumentar els marges de benefici a una altra part d'Europa.
30: Demà i dissabte hi ha convocades més protestes abans que caigui el termini de negociacions dimarts vinent.
17: I el judici per l'anomenat cas Olzinelles s'ha suspès per cinquena vegada en 4 anys.
30: La causa acusa dos activistes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat durant un desallotjament al barri de Sants al febrer del 2020. Els dos acusats, que s'enfronten a 12 anys de presó, se'l relaciona amb el llançament d'objectes a la línia policial. Eva Pous, advocada.
7: Hi havia la possibilitat de renunciar a aquests testimonis i, per tant, celebrar, primer de tot, perquè no entenem que no hi ha elements per sostenir cap mena d'acusació, però a més per intentar alleugir el patiment dels encausats i del seu entorn, les seves famílies.
30: La sala fixa la nova data del judici pel 5 de novembre.
17: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango vol dirimir la possible implicació de terceres persones en el cas. Per això, reclama l'activitat del mòbil de Jonathan Andic i prova si li van sostreure el terminal a l'Equador, com ell mateix va assegurar, Núria Alcalà.
8: Bona tarda. La jutgessa defensa continua recollint dades que determinin la participació de Jonathan Andic en els fets i també la possible participació directa o indirecta de terceres persones. És la principal novetat recollida a la interlocutòria que hem conegut avui, en la qual l'instructora menciona per primer cop el nom de la psicòloga de la família. De moment no està citada a compareixer, però l'instructora vol indagar la seva possible influència en les relacions familiars i en els objectius de Jonathan Andic de rebre una herència en vida. Amb tot, ha reclamat les comunicacions del seu mòbil, que suposadament li van robar a l'Equador en un viatge exprés a Quito al març de 2025. Segons la interlocutòria, els investigadors no han pogut recollir proves que sostinguin la tesi de la pèrdua o sustracció del telèfon. De fet, creuen que el mòbil mai va arribar a donar senyal al país. Aquí la jutgessa assenyala la coincidència d'aquest robatori amb la reobertura del cas, que fins a aquell moment s'investigava com a mort accidental. Entre d'altres indicis, la instructora apunta que no consta cap denúncia del robatori i sospita que es podria haver esborrat prèviament la informació del terminal. La defensa ho nega, manté que senzillament no es va poder fer còpia de seguretat i que sí consta activitat del mòbil aquells dies.
17: Canviem de qüestió. Salut reforça la lluita contra el tabac amb dues campanyes, publicitària i d'inspecció. El consum de nicotina i l'exposició al fum ambiental l'any passat van causar 10.000 morts evitables, una cada hora, i això havent-se reduït el consum de tabac convencional en els adults. Anna Banyeres.
9: Sí, i també fumen menys aquest tipus de tabac que els menors. Això explica que aquest consum s'hagi reduït fins al 20,6%, el mínim històric. En canvi, però, s'ha doblat el nombre d'adolescents que consumeixen el nou tabaquisme. Albert Moncada, subdirector de Salut Pública.
10: Que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. I, a més, del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
9: Per incentivar l'abandonament d'aquests productes i que esdevinguin fumadors actius continuats, Salut reforça la campanya Fumar és una merda. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
11: Perquè hi ha gent que fuma fent que deixin de fumar i l'altra és que les persones que fumen abans no fumaven i, per tant, el que hem de prevenir és que els joves, els adolescents, comencin a fumar.
9: A més, per frenar l'incompliment en la regulació i venda de tabac i nous productes de consum, s'ha decidit augmentar les inspeccions.
11: No estan amb un ànim recaptatori, sinó amb un esperit preventiu, exemplificador.
9: I és que el tabaquisme és el responsable de 24 morts cada dia.
17: Barcelona instal·larà 11 càmeres de videovigilància distribuïdes al litoral abans de Sant Joan com a manera dissuasòria i element probatori en cas de delicte. També durant la temporada de platges s'incrementarà el servei de neteja un 26%. Maite Boada.
12: Durant les pròximes setmanes l'Ajuntament començarà a instal·lar 11 càmeres de videovigilància al litoral de la ciutat, una mesura que pretén sobretot dissuadir de la comissió de delictes. L'alcalde Jaume Collboni ha especificat també que les imatges no gravaran els sorrals, sinó els accessos.
13: El que fan és vigilar sobretot camins i tot el que és la part prèvia a l'entrada de la platja. No enfoquen a la platja, sinó que el que fan sobretot és control de les zones d'accessos a les platges.
12: Les càmeres formen part de les 160 noves aprovades. De cara a la revetlla de Sant Joan, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, ha anunciat també que s'incrementaran les pales detectores de navalles. El servei de neteja reforçarà un 26% aquest estiu a les platges i els socorristes treballaran fins a principis d'octubre.
17: Gràcies, Maite. Anem ara cap a Lleida, on la modernització del Canal d'Urgell continua portant cua. Els regants diuen que l'anunci del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, d'arribar a un acord amb els responsables de la comunitat per tirar endavant aquesta modernització ha estat unilateral. Pepa Sant Genís.
2: Al mes de desembre, 19 de les 20 col·lectivitats de regants del Canal d'Urgell van votar en contra el projecte de modernització del canal pel seu elevat cost i la Conselleria d'Agricultura el va aturar a l'espera d'aconseguir més consens. Però divendres el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar que s'havia arribat a un acord amb la comunitat de regants del Canal d'Urgell per desencallar el projecte amb un nou model. Es deixava de banda el consens i cada col·lectivitat de regants podria sol·licitar pel seu compte de la modernització. Els vocals dels regants a la Junta de Govern del Canal d'Urgell han negat avui aquest acord i s'han mostrat molt crítics amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Jaume Perera és portaveu dels vocals dels regants.
14: Divendres ens diuen que hi ha un acord fet, que clar, cap dels que estem aquí havíem subscrit, evidentment ens va sobtar molt. No? Quin és aquest acord? Parlaria de falta de respecte a tots els síndics i als regants.
2: El president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, que en un principi va recolzar l'acord, ara també se n'ha desdit. El Canal d'Urgell és la infraestructura de reg més gran de Catalunya. Rega 70.000 hectàrees de la plana de Lleida i la seva modernització és un dels cavalls de batalla del govern de la Generalitat.
15: Edició migdia.
17: Tres entitats laiques lideren la campanya contra la presència del Papa Lleó XIV a Barcelona. Critiquen que la visita es presenta com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i, per tant, els actes es paguen, en part, amb diners públics. Per tot plegat, han convocat una concentració el proper 9 de juny a les 7 del vespre al Passeig del Born, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana, Maria Huguet.
16: La concentració coincidirà amb l'acte de Lleó XIV a Montjuïc i l'impulsen els ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica. L'Albert Riba és el president d'Ateus de Catalunya.
18: Nosaltres respectem el senyor prebost que vingui, que vagi, que canti, que vagi a Montserrat i allà li cantin el virulai. El que no estem d'acord és que les administracions públiques li dediquin diners i li dediquin propaganda.
16: En un manifest anuncien que l'Església vulnera drets civils perquè suposa l'avortament i l'eutanàsia, que manté un deute amb la memòria històrica i que perpetua l'opacitat amb els casos de pederàstia. Un manifest que també han signat una trentena d'entitats.
17: De la cultura, Marc Artigau estrena el Maldà, la comèdia El meu germà, que explora les relacions fraternals. Els germans Llorenç i Robert González protagonitzen aquest espectacle d'estil cabaret que s'endinsa en el complex món dels vincles familiars. Marta Orquín.
19: Segons Marc Artigau, entendrem abans el funcionament de l'univers que el d'una família. Un repte al que el dramaturg i director s'enfronta amb humor a l'espectacle El meu germà.
20: I el meu germà que m'ha abandonat ja no tornarà, m'ho va comentar.
19: Amb estil cabaret, la peça combina teatre, música, poesia, contes i sobretot molt d'humor i tendresa per parlar dels germans. Artigau recorre diferents situacions fraternals i reflexiona sobre ser fill únic o tenir un germà, si és el gran, el mitjà o el petit. Compartir, competir, odiar-se 5 minuts o estimar-se tota la vida. Dinàmiques familiars que interpreten a l'escenari del Maldà dos actors, el Robert i el Llorenç González, germans en la ficció i en la vida real, tot i que l'espectacle funciona per si sol i neix d'un procés de creació compartit.
21: No cal que sàpigues que el Llorenç González i el Robert González són germans. No ho necessites.
22: Com a germans, el tipus de complicitat, els codis que apareixen, no, de per consanguinitat i de més, hi són i tenen una rellevància.
23: I a més feia molt temps que no ens trobàvem en l'escenari.
22: També, és un gust.
19: Una història de germans que no és cap autoficció, que s'articula al voltant de 19 escenes que passen pel cano al ball i que inclouen un conte de Quim Monzó, un poema de Verdaguer i cançons de Carlos Gardel i de Gertrudis.
20: Busca, ell no canta mai.
17: I la música clàssica tornarà a bressolar amb les ones els dies 8 i 9 de juliol amb una nova edició de Clàssica a la platja, un esdeveniment únic i pioner en què tres institucions simfòniques puntuals d'aquest país com són Liceu, Auditori i Palau de la Música uneixen forces per un concert comú. També els cors petit i mitjà del Palau portaran el concert a l'Hospital del Mar i a dues residències de gent gran. El cost d'aquest event públic i obert a tothom és de 515.000 euros que es finançarà amb la taxa turística. I avui marxem al ritme de Guitarrica de la Fuente.

El cantautor valencià és un dels quatre artistes que avui actua a la sessió inaugural del Primavera Sound, juntament amb Winaueta, Wetlek i Yartak, del plat fort del festival arriba a partir de demà i fins dissabte, on passaran pels escenaris del fòrum artistes com Massive Attack, The Cure, Doja Cat o Gorillaz. Amb ell marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.